0: Hoy por hoy.
1: Cinquanta-tresè Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda, Alin de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
2: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
3: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
4: ¿Eres consciente de todo lo que necesitas para vivir el eclipse con seguridad? No improvises. Este 12 de agosto protege tus ojos. Usa siempre gafas homologadas. Si lo puedes ver desde tu casa o alojamiento turístico, evita desplazamientos innecesarios. Y recuerda, estamos en época de alto peligro de incendios. Está prohibido hacer fuego. Consulta toda la actualidad y las recomendaciones vigentes en eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: A Alaior ja s'atraquen els dies més especials de l'any, Sant Llorenç. Des de Tabema us volem desitjar unes festes plenes d'alegria, tradició i bons moments. Som una empresa d'aquí, sempre al costat del camp menorquí i del nostre poble. Ens trobaràs a la carretera nova de Alaior i al carrer Àustria 16 del polígon de Maó. Gloriós Sant Llorenç!
6: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Esperanza en Espanya, amb Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés de Diputats i portaveu de la plataforma ciutadana Libres e Iguales. Presenta Tobal Pons, regidor de l'Ajuntament. Dimarts, 11 d'agost, a les 20 hores, a la placeta de l'Església. Ajuntament des Mercadal.
7: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy, con Pedro Blanco. When you're...

0: volver a pisar.
1: Hoy por hoy.
2: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
3: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
4: Barceló Experiences. Cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 36 20 50.
5: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
6: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
7: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, i posant l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Mahó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Llorenç.
8: Fincas Gomila Quality Real Estate es tu inmobiliaria de Alayor. Somos expertos en venta de apartamentos turísticos, alquileres, tasaciones de propiedades. Déjalo en nuestras manos. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Más info en nuestras redes y en fincasgomila.com. La familia Fincas Gomila os desea un glorioso Sant Llorenç.
9: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
1: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Ui per Ui Menorca. Avui és dilluns 10 d'agost de 2026. No podem dir que hi ha només un tema a la nostra cap i a la nostra ment. Darrerament n'hi ha diversos. Per exemple, poso l'exemple de la temperatura, que continua sent del que més es xerra. Aquest estiu, aquesta xafogor, la humitat, el que és de mal de passar... Bueno, n'és un. Però també tenim molt en ment el tema de que aquest dimecres arriba un moment històric, irrepetible, segurament que només podrem viure una vegada a la vida, i és el fet d'aquest efecte astronòmic de l'eclipsi. Nosaltres també estarem ben atents un poc al que és i al com ho viurem aquí a Menorca, tot plegat en les hores prèvies. I d'altra, és l'aigua. De fet, avui començarem el nostre programa xerrant d'aigua, que continua sent un tema que no és nou, se n'ha xerrat moltes vegades, però que ara, particularment, té molt més sentit que en reiem per aquesta situació de crisi entorn al tema de l'aigua, que ens afecta a tots i que realment ens ha de fer pensar i bé i molt entorn a què fem o deixem de fer per al que és el tema del consum d'aigua. Apams, que hi ha molt per compartir. Primer de tot, el que fem és saber quina és la previsió meteorològica que tindrem per les properes hores. Encara pot ser massa pres per saber com serà exactament el dimecres vespre, però per l'eclipsi, dic, eh? Però, bueno, alguna cosa ja podem anar vislumbrant. Com dic, ara, de moment, ens centrarem a aquestes properes hores. Ens ho avança Jordi Gurriós. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui les temperatures amb pocs canvis a l'illa de Menorca en un dia calorós, amb màximes que s'espera arribin als 36 graus a Ciutadella i als 32 a Mahó. Pel que fa al cel, poc ennuvolat o clar durant el dia, amb un augment de la nuvolositat cap a la nit. El vent avui bufarà fluix del sud-est. Demà les temperatures amb pocs canvis seguirà fent calor. S'esperen màximes de 36 graus a Ciutadella, 34 a Mahó. Pel que fa a les mínimes, continuen eixes nits tropicals o tòrrides. No baixaran dels 26 graus a Ciutadella i dels 23 a Mahó. Pel que fa al cel, al dematí intervals de núvols amb tendència cap a la tarda a clarejar el cel cap a cel poc ennuvolat. El vent bufarà fluix del sud-est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda Aline de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
5: Cada flor és un detall i cada ram una emoció. A Vida Art Floral de l'Allor, el bon gust i l'estima pels detalls de Nakati es reflecteixen en cada composició. Flors per regalar, per decorar o simplement per fer més bonic el teu dia. Vine i deixa't sorprendre per la màgia de les flors ben triades. Vida Art Floral, el teu racó floral de l'Or, us desitja un gloriós Sant Llorenç.
1: Anem a reia d'aigua, perquè fa falta. Fa falta l'aigua i fa falta potser que reiem. Totes dues coses són importants. I per ratllar-ne, avui és amb nosaltres el diputat socialista Pepe Mercadal. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís, com estàs?
1: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Estem ratllant que l'aigua és un tema d'estat, és un tema d'importància, és el tema més rellevant i no únicament perquè faci calor, però tampoc no és un tema nou.
6: No és un tema nou, però aquest estiu jo diria que estem en una crisi d'aigua, una crisi hídrica, que realment la patim durant l'estiu anterior també, però que, si mos mirem les dades, és una situació que ve de fa molts anys, per aquests aqüífers que es van buidant en l'estiu perquè hi ha més gent damunt Menorca, a l'hivern no s'acaben de recuperar en els nivells que es recuperaven abans, no? Per tant, veiem un descens del nivell dels aqüífers, especialment de dos dels tres aqüífers de Menorca. El de Sarroca, que vesteix Mercadal, i el que es diu Mitjormó, que està en el sud de Silla i que vesteix a sis pobles, no? Per tant, en una situació de crisi, nosaltres creiem que s'han de prendre decisions extraordinàries. Avui, justament, escoltava la SER, Soy Poroi, diria, i un dels tertulians, Ignasi Guardans, explicava que ell crea que un governant té dues opcions davant d'una crisi. Una és tapar els ulls i fer com si no passi res, llevar ferro, que dèiem aquí a Menorca. Això és el que crec que ha fet en Dolfo Vilafranca, el president del Consell Insular, quan va dir a principis d'estiu que la situació no era alarmant. L'altra opció, segons Ignasi Guardans, encendre les senyals d'alarma, explicar a la ciutadania que estem en una crisi, lo greu que és, i tractar, això ho afegeix jo, tractant els ciutadans i ciutadanes com adults, no? I explicar que s'han de prendre unes decisions difícils. Això és el que jo faria.
1: I que no s'està fent, perquè des del PSOE estan explicant que, si mirem un poc, són de 8 municipis que tenim a Menorca, 2 mm-hmm. que han fet alguna cosa, diguem, entenguent la necessitat de prendre mesures d'urgència.
6: Exactament. El que nosaltres demanem ara són restriccions en el consum d'aigua i que tots els ajuntaments, especialment els 7 afectats pels dos aqüífers que he citat abans, que estan en una situació d'alerta, no? Prenguin les mesures corresponents de restringir consums d'aigua. El que veiem és que l'Ajuntament de Mó va ser el primer en començar, ja a principis d'estiu, a aplicar aquestes restriccions. L'Ajuntament del Mercadal l'ha seguit. Després havia hagut algun anunci, crec que de l'Ajuntament de Sant Lluís, sobre d'aplicar restriccions. L'Ajuntament de Ló ha explicat que faria una campanya informativa, que jo no m'assembla suficient, i després no tenim notícies d'altres ajuntaments. És a dir, la qüestió no és posar el foc damunt un ajuntament o l'altre o enfrontar ajuntaments. La qüestió és denunciar que aquí no hi ha una coordinació, que és necessària una coordinació. Per què? Perquè el problema de l'aigua és un problema insular, no és un problema local. L'aqüífer no entén de fronteres entre municipis. Com he dit, hi ha un dels aqüífers que abasteix a 6 municipis. Aquest aqüífer està en el 23%. Estava en el 23% a finals de juny. Ara per ells coneixerem a quin nivell estava a finals de juliol. Té algun sentit que Mó estigui fent restriccions i altres pobles no? Jo crec que no té cap tipus de sentit. Que la solució, la resposta més efectiva seria una solució conjunta. I qui és el responsable de donar solucions insulars en els problemes insulars? El Consell Insular. I el Consell Insular enguany ha fet dues coses. Primer, ha llevat ferro en el problema. S'ha tapat els ulls davant del problema, dient que la situació no era alarmant. Paraules textuals del president del Consell Insular. I segon, ara, a mig d'estiu, estan totalment desapareguts. O sigui, jo me sorprèn molt que estiguin tan desapareguts en un moment de crisi, no? Quan haurien d'estar liderant en els municipis. Jo el que crec que haurien de fer és demanar unes mínimes restriccions a tots els municipis afectats per igual. I després, que cada municipi, si vol fer més restriccions, que les faci, però unes mínimes comunes.
1: L'estiu no únicament és un moment en el que fa més calor i tots voldríem beure més aigua. És que, a més, també és un moment on hi ha més quantitat de turisme, que és qui ajuda que precisament aquests aqüífers es buidin més ràpidament. Uh-huh. No es tracta de cercar culpables, però tot plegat és que tenim aquesta coincidència en el temps. I si arreiem de crisi, per tant, demana actuacions. Qui és responsable en temes d'aigua, recursos hídrics, és Govern Balear, però ja fa molt de temps que se xerra que és necessària una actuació global a Menorca amb la creació d'un consorci insular o d'alguna mena de figura que ajudi que hi hagi S'han intentat fer passes, sembla, però que no acaben d'aconseguir l'efectivitat necessària per les mesures que caldria prendre ara, no?
6: Clar, necessitem lideratge del Consell Insular per poder coordinar en els municipis en diferents actuacions per abordar la situació de l'aigua. Unes tipus d'actuacions són les que estem xerrant ara, restriccions en el consum, en els mesos de més consum. Val? Després hi ha actuacions amb infraestructures i després hi ha també plantejant-nos cap on va Menorca. No? Si hem de seguir creixent, si hem d'aturar de créixer o si hem de créixer en nombre de gent de Menorca en l'estiu, que és quan tenim el problema. I d'això tu en xerraves un poc i jo hi vull incidir. No? A l'estiu a Menorca hi ha unes 240 o 250.000 persones en el seu moment amb més gent

0: àrees, que totes estan conscienciades. No? Per tant, no enfrontem els uns amb els altres. Per què ho dic? Perquè sí, els grans consumidors moltes vegades són empreses que empren molta aigua per la seva activitat econòmica. Però dins d'aquestes empreses trobam exemples de bones pràctiques. Per exemple, hi ha empreses de lloguer de cotxes que han aconseguit reduir en un 90% el consum d'aigua. O hi ha hotels que han substituït tota la gespa que tenien per jardins amb plantes autòctones o l'aigua de les piscines per piscines d'aigua salada. O tenim explotacions agràries que ja són conscients de que no han de regar en els moments de més sol. No? Per tant, no enfrontem uns amb altres. Anem a agafar els bons exemples, exemples de bones pràctiques de lo que abans eren grans consumidors, que han aconseguit reduir molt el seu consum d'aigua, i anem a incentivar, i si no, a obligar en els qui no ho fan, a fer-ho. No? Això crec que és una postura que ha d'unir a la gran majoria de menorquins i menorquines que som conscients i sensibles en aquest problema que tenim.
1: Plantejo dues idees i faig una pregunta. La primera, en paraules de José Antonio Fallas, que en el seu moment va dir fem una desalació a llevant de manera de poder combatre un poc la presència de nitrats al nivell freàtic, però sempre amb la idea i la condició de que a partir del dia en què estigui en funcionament se tanqui el tema de l'extracció de pous. Perquè es tracta de que s'aconsegueixi la regeneració. Aquesta és una idea. Altra idea és el fet de que la desalació, un mal menor probablement necessari cap a on anem sí o sí, és una qüestió que aquí ens estem plantejant mentre que, per exemple, a Canàries fa molt de temps que ho duen, però a Canàries hi ha 300 desaladores que han aconseguit que es desenvolupi moltíssim el turisme. La pregunta, i ara anem a la pregunta, hem de ser capaços d'entendre que arribarem a la desalació d'aigua de mar perquè tinguem aigua i recurs d'aigua, però sapiguem evitar que això impliqui un desenvolupament turístic desenfrenat?
0: Totalment d'acord. Aquest ha de ser subjectiu. És a dir, subjectiu no ha de ser com Eivissa, que té 3 desaladores, diria, o 4, no? I que funciona quasi el 100% amb aigua desalada. Això és un fracàs de gestió de l'aigua. A Menorca sempre hem volgut gestionar la nostra illa de forma sostenible. Anar cap a aquest camí seria un fracàs col·lectiu. Si fem desaladores, si fem una desaladora més, per exemple, l'han de fer amb aquestes condicions que esmentaves abans. L'han de fer perquè serveixi per recuperar l'aquífer. Una desaladora és més a Menorca és necessària, a la zona de Llevant és necessària. Aquesta desaladora, quan la tindrem? Probablement, no ho sé, d'aquí 10 anys, d'aquí 8 anys, són infraestructures que costen molts anys d'aconseguir. I el PSOE estarà a favor de que es faci, però mirarà amb lupa que es faci amb aquestes condicions, no? Perquè serveixi per recuperar l'aqüífer, no perquè vagi destinada a permetre nous creixements urbanístics. Això és el model d'Eivissa i el model de Canàries i el model que no volem a Menorca. Val. Però d'aquí a que tinguem aquesta desaladora, què farem? I per tornar a centrar el debat, no? Perquè el PP, el que està fent els darrers dies és intentar confondre debats. I hi ha dues coses que s'han de debatre per separat. Una és la situació immediata d'aquest estiu, en la qual nosaltres exigim restriccions en el consum d'aigua. Restriccions extraordinàries que tocarà prendre ara, aquests mesos d'estiu, i els mesos d'estiu de l'any que ve, i de següent, probablement. L'altre és debat d'infraestructures, en el que entres debat sobre si han de fer una desaladora o no, que ja té aclarat la nostra posició. Però no mesclem debats perquè és el que pretén el Partit Popular, perquè el Partit Popular de lo que no vol xerrar són de les restriccions. Per això surt amb la idea de la desaladora. Però el que no m'ho explica és que la desaladora no la tindrem fins d'aquí a molts anys i que la crisi d'aigua la tenim ara i que ara són necessàries restriccions.
1: Quan, i tal, no ho hem dit des del començament, però crec que seria interessant també fer un comentari, una reflexió per acabar, i és moltes vegades de quina aigua estem xerrant, no? Mm-hmm. Perquè crec que s'ha criticat també el fet de que hi hagi doncs, indrets públics allà on s'estigui emprant aigua per regar gespa, perquè tenen uns jardins doncs, molt bonics o preciosos. Per exemple, l'aeroport de Menorca ja en té. Però sembla ser que no és amb aigua de boca, no és aigua per beure, no sempre aquest tipus d'aigua.

0: Sí, ara m'agrada que m'ho diguis perquè diverses persones m'han contactat i m'han dit moltes restriccions per nosaltres, però l'aeroport de Menorca té la gespa ben verda. Pues, ens han posat en contacte amb l'aeroport i ens confirmen que la gespa de l'aeroport s'arrega amb aigua 100% dessalada des de fa 2 anys i que abans estava un 90% d'aquesta aigua dessalada. Llavors que duen bastants anys ja amb una infraestructura pròpia i no consumeixen aigua de la xarxa per regar aquella gespa. Així que aquesta qüestió queda aclarada. No, jo acabaria amb una reflexió final, no? Vull dir, hi ha hagut moltes persones a Menorca, jo crec que la majoria, que han estat conscients de la situació i que tinguin o no tinguin restriccions, les han aplicat voluntàriament, no? Jo conec gent que ha deixat la gespa sense regar i ha quedat ocre, eh? Conec gent que ja no va tant a fer netes cotxo, no? Per exemple. Però això és una manera de portar un poc el nostre granet d'arena. La qüestió fonamental són els grans consumidors. Allà és on podem realment reduir el consum d'aigua. I allà és on demano jo no enfrontar uns amb altres, no? No enfrontar els petits consumidors contra els grans consumidors, perquè allà dels grans consumidors també hi ha gent que està fent feina. I és amb aquesta gent en la que ens hem de fixar. Quines són les bones pràctiques de persones i sobretot empreses que en algun moment gastaven molta aigua, que van ser conscients i que van fer inversions importants per reduir dràsticament el seu consum d'aigua i anar a obligar en els qui no ho fan, a fer-ho. Per això necessitem que el Consell de Menorca m'ho expliqui bé la realitat, m'ho expliqui sempre les dades, que no ens amaguin, m'ho consciència a tots i a totes i posi mesures damunt la taula. El que no pot ser és aquest silenci, aquesta manera d'amagatzar que té actualment el president del Consell.
1: Pepe Mercadal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Lluís.
2: Fincas Gomila Quality Real Estate es tu inmobiliaria de Alaior. Somos expertos en venta de apartamentos turísticos, alquileres, tasaciones de propiedades. Déjalo en nuestras manos. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Más info en nuestras redes y en fincasgomila.com. La familia Fincas Gomila os desea un glorioso San Llorenç.
3: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
2: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
4: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nou 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
1: 12 i 40 minuts.
5: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 10 d'agost amb Edu Zendan. Bon dia.
6: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: La temporada turística a Menorca manté un comportament estable, tot i que les diferències existeixen entre sectors. Segons l'enquesta de PIME Menorca sobre l'evolució de la facturació del mes de juliol, només una de cada 3 empreses ha incrementat els ingressos respecte de juliol de 2025, mentre que el 38,95% els ha mantingut i el 27,72% ha registrat una disminució.
6: El lloguer de vehicles encatxala el balanç positiu, amb un 71% d'empreses que augmenten la seva facturació. També les empreses de lloguer vacacional presenten una evolució molt positiva, ja que pràcticament la totalitat iguala o supera els resultats de l'any passat. El comerç manté igualment un comportament favorable, mentre que l'agroturisme i el sector nàutic presenten resultats més equilibrats. En canvi, la restauració continua sent l'activitat amb més dificultats. Gairebé un 45% dels establiments declaren haver reduït la seva facturació. També el turisme actiu acusa la contenció de la despesa dels visitants, que moltes vegades esperen fins al darrer moment de fer aquestes contractacions. Escoltam a la secretària tècnica de Pime Menorca, Maria García.
7: Si valoram la temporada passada i tenim en compte que aquesta mes de juliol encara hi ha hagut empreses que han incrementat facturació respecte de l'any passat, en general el mes de juliol ha tingut uns resultats bastant positius. Però sí que és cert que ja ho hem vist des del principi de temporada, que hi ha alguns sectors en els que els està costant igualar una mica, no?, resultats o estar dins de la mitja de la majoria d'empreses. Aquests sectors és de restauració, cafeteries, bars i restauració.
6: Des de Pime Menorca consideren que les dades confirmen una bona temporada turística, una temporada estable, però alerten de la necessitat d'incrementar la despesa turística que es fa a la nostra illa.
1: Més per Menorca exigeix la dimissió o el cessament immediat del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente. La formació ecosobiranista considera escandaloses les pressions que el conseller hauria exercit sobre la directora general de Costes per obligar-la a signar una resolució amb la qual discrepava tècnicament i jurídicament.
6: El portaveu de Met, Josep Castells, qualifica els fets com un dels episodis més greus de la legislatura i demanen la intervenció directa de la presidenta Marga Provenç. Des del Partit Menorquinista consideren aquestes presumptes ingerències se sumen a d'altres polèmiques recents a l'illa, com el retard en les autoritzacions d'abalissament, la concessió d'amarraments a Calan Bosc o la passivitat davant del pou il·legal de Llucalari. Per als menorquinistes està en joc la credibilitat de les institucions. Escoltem Josep Castells.
8: És a dir, l'administració ha de vetllar pels interessos generals i, per tant, el paper dels tècnics és garantir que es compleix la legalitat i que s'actua d'acord amb aquests principis generals. Per tant, quan se sap que això no és així, perquè un polític simplement el que pretén és que els tècnics avalin el que ell vol, és un fet d'una gravetat que exigeix la petició de la dimissió que nosaltres fem envers la consellera Lafuente.
1: El Partit Popular de Menorca torna a la càrrega per exigir una patrullera permanent de la Guàrdia Civil a l'illa. Els populars han denunciat la inacció del govern de Pedro Sánchez, que manté Menorca sense aquest recurs marítim, malgrat que fa gairebé 2 anys que les Corts Generals en van aprovar la reclamació.
6: Davant d'aquest incompliment, el PP registrarà una proposició no de llei al Parlament per exigir que es compleixi aquest compromís. El president del PP de Menorca i senador, també Cristóbal Marqués, recorda que l'illa té més de 200 quilòmetres de costa i una intensa activitat als mesos d'estiu. Acusa el Ministeri de l'Interior d'ignorar una demanda històrica i lamenta que el govern balear hagi de posar els seus propis mitjans per intentar suplir una responsabilitat que és exclusiva de l'Estat. Per la seva banda, la diputada Salomé Cabrera alerta de la saturació a la mà amb un augment del 20% en les matriculacions només durant el primer semestre d'aquest 2026. Cabrera insisteix que no es pot dependre de Mallorca davant d'una emergència. La iniciativa registrada pel PP reclama dotar Menorca d'aquesta embarcació de forma permanent durant la temporada estival i incrementar a la vegada els mitjans humans i materials del servei marítim al conjunt de les illes.
1: El grup ecologista GOP reclama al govern balear una llei de bioseguretat per impedir que espècies invasores puguin destruir l'ecosistema propi de les illes.
6: El portaveu del GOP, Sergi Maria, alerta que les illes tenen un entorn ecològic molt sensible i que es troben indefenses davant de l'entrada d'animals o plantes de fora. Maria posa com a exemple més actual el de les serps de ferradura que a Eivissa estan acabant amb la sargantana balear. Recorda que Menorca ja es va haver de lluitar molt per eliminar plantes com el cabrobrotus fa uns anys. Darrerament les amenaces han arribat per les tortugues de Florida, que en no comercialitzar-se ara són més fàcils de controlar, o, per exemple, també el canang blau. Maria adverteix que amb el canvi climàtic les invasions poden ser més perilloses.
9: El canvi climàtic augmenta la possibilitat d'invasió. Espècies que tal vegada arribaven aquí i no es podien adaptar, ara en temperatures més altes igual es transforma en invasora, no? Per això és que és molt important establir controls. Totes les illes són molt sensibles en aquests problemes de biodiversitat i és necessari que les Illes Balears disposin d'una llei que reguli tots aquests aspectes, de control a ports i aeroports i vigilància d'entrades i sortides de barcos.
6: El portaveu del GOP entén que no es pot controlar tot al 100%, però diu sí que és necessari fer una vigilància més forta per dificultar l'arribada d'aquestes espècies de fora.
1: L'Ajuntament de Moda es plegarà un reforç extraordinari de la Policia Local i Protecció Civil per l'eclipsi solar d'aquest proper dimecres.
6: Tal com faran molts altres municipis també, en el cas el municipi de Moda ho farà per coordinar tots els recursos municipals i prevenir qualsevol incidència davant la previsible concentració de persones a diferents punts d'observació. L'Ajuntament activarà el pla d'emergència municipal. Aquest operatiu presencial es concentrarà especialment a les zones identificades com punts de risc d'aglomeració. Per exemple, una d'elles és el passeig marítim del Port de Mó, un dels punts on es preveu aquesta major afluència de públic. Per aquest motiu, la presència policial i d'emergència s'hi intensificarà amb l'objectiu de vetllar en tot moment per la seguretat dels vianants i garantir també la fluidesa de la circulació dels vehicles. Des de l'Ajuntament es demana planificar els desplaçaments en temps i respectar en tot moment les indicacions dels agents de l'autoritat i també de Protecció Civil.
1: Recordin més informació a partir de les 14:00 a l'hora 14 i també a radiomenorca.com.
6: Moment ara pels esports.
1: Ah, sí.
6: Gemma Trià i Del Fibrea s'han quedat a les portes del títol al London Premier Padel P1, després de perdre aquest diumenge a la final davant Clàudia Fernández i Martina Calvo per 7-5 i 6-3. La parella número 1 del rànquing mundial no va poder culminar una setmana de gran nivell i va haver de conformar-se amb el subcampionat. La final va començar marcada per la igualtat, però Fernández i Calvo van saber aprofitar millor els seus moments decisius al primer set per imposar-se 7-5. En el segon, les joves jugadores van agafar ràpidament el control i es van situar amb un contundent 5-0, una renda que Trià i Brea van intentar reduir sense arribar a completar la remuntada. El triomf té, a més, un valor especial per Fernández i Calvo, que només disputaven el seu segon torneig com a parella. A més, Martina Calvo, de 18 anys, es converteix en la jugadora més jove a guanyar un torneig de Premier Padel.
1: I encara tenim més informació a partir de les 2 a l'hora 14. I també a radiomenorca.com. Continuem.
3: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
10: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
11: Búscanos en beds.es. Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
12: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre.
13: Amb el segell Denominació d'Origen Protegida.
14: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
15: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, i posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Mahó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Llorenç.
16: El bàdminton és més que un esport. És una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars, adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant.
17: Vine a provar la primera sessió. És gratuïta.
16: Informa't a cbmao.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mahó. Juga, millora, xala.
18: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
19: Dedicatòria, amb Pep Portella.
20: Hola, molt bon dia.
19: El gran grup de l'inici del pop a Espanya van ser Los Pequeniques. Es van formar l'any 1959 i encara estan mig en actiu avui, 65 anys després. Els van formar germans Alfonso i Lucas Sáiz a l'Institut Ramiro de Maeztu de Madrid, el mateix que l'equip de bàsquet Estudiantes. Per la banda van passar grans noms de la música pop de la primera meitat dels anys 60, Junior, Juan Pardo, Eddie Guzmán, Pepe Barranco, Tony Loos, Rodrigo García, Sequeros i tant d'altres. Tots tenim en el cap la imatge i el so de Los Pequeniques com a grup instrumental, però en els seus començaments tenien un vocalista i feien versions en castellà de temes rock estadounidencs. Fins que l'èxit del seu tema, Los Cuatro Moleros, els va obrir el camí a la grup instrumental que van seguir amb èxits com Lady Pepa, Frente a Palacio, Hilo Caliente o Cerca de las Estrellas. L'any 1965 varen ser taloners de Beatles en el concert de Madrid i el 1969 van tenir el gran èxit en la seva versió de Popcorn, que mos vam cansar de sentir per les ràdios espanyoles. El grup s'ha mantingut en actiu fins ara, però com aquell que diu, vivint de rendes, sense noves aportacions d'èxit. Avui, com que enguany parlàvem dels primers anys del pop i del rock a Espanya, recuperarem en els primers Pequeniques amb vocalista. Es tracta de l'èxit Bebop a Lula, el rockabilly d'en Gene Vincent de 1956. A Espanya va sortir cap a aquest finals de l'any 1960, principis de 1961, i sabeu que canta la cançó No us ho podeu perdre, excedent Juan Pardo. Bebop a Lula. Pequeniques.

0: Ho sabem, fa molta calor. I nosaltres, a Cases en Menorca, des del cor de la ciutat de l'Oca tant ens estima, volem ajudar-te a refrescar-te un poquet. Et Sant Llorenç, temps d'alegria, de festa i també de calor. I per això t'esperam a la nostra oficina de l'Oca aquest divendres dia 14 amb un bon gelat per tothom que ens vengui a veure. En nom de Nakati, de Vanessa, en Julio i tot l'equip de Cases en Menorca, us desitgem un gloriós Sant Llorenç. Cases en Menorca, la teva immobiliària de confiança.
1: Vinga, veniu, anem al museu.
2: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: Avui és dilluns, per tant, demà dimarts no hauries d'oblidar que pots mirar de passar pel museu per fer una cosa diferent. Sé que a un museu el primer que penses és vaig a conèixer Menorca i la seva història. Doncs sí, però més també, per què no te pots plantejar vaig ben prest a practicar ioga. Sí, perquè això ho pots fer amb la Charlotte Mowley cada dimarts, ben prest, a les 7:50, que és una hora on hi ha tranquil·litat i pau, al claustre del museu de cop i volta, un bon grup de persones, i cada vegada més s'apunten per fer ioga, una activitat que és agradable i particularment agradable, diria jo, dins el marc del museu. I xerrant de dimarts, també dimarts, però d'altre dimarts, el dimarts 18 de la setmana que ve, hi ha una altra sessió del joc del caixó, oportunitat per mirar d'aprendre a contactar amb un joc típicament menorquí que s'està recuperant i allà on el museu està fent la feinada, perquè cada vegada hi ha més gent que vol mirar d'aprendre a jugar i aquestes són unes sessions ideals per fer-ho. Apunta't, telefona al museu o entra a museudemenorca.com i en aquest joc que s'hi sembla, no sé, d'alguna manera un poc el backgammon, per, almenys per el que és el teu lei, veuràs que t'integres ràpidament amb una qüestió que és tradicional i que, afortunadament, gràcies a accions com aquesta, s'evita que es perdin.
3: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
4: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Esperanza en Espanya, amb Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu adjunta del grup parlamentari popular al Congrés de Diputats i portaveu de la plataforma ciutadana Libres e Iguales. Presenta Tobal Pons, regidor de l'Ajuntament. Dimarts, 11 d'agost, a les 20 hores, a la placeta de l'Església. Ajuntament de Mercadal. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
5: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
6: Es la una a mediodía en Canarias. El incendio de Huelva ha calcinado ya más de 20.000 hectáreas. La superficie arrasada se ha más que duplicado desde la última actualización. El fuego sigue activo y los equipos de extinción aseguran que presenta una gran complejidad. Radio Huelva, Sara Castro.
7: Así es, el incendio forestal de Niebla ha superado ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y continúa activo y con una evolución muy compleja. Así lo ha explicado el consejero de emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que los cambios de viento y los fenómenos convectivos están dificultando las labores de extinción. Sanz ha indicado de que todavía quedan días de trabajo intenso.
8: Yo diría días todavía de trabajo intenso. Tenemos que ser realistas, por tanto seguimos ante un incendio activo de gran extensión que ha podido superar los 20.000 hectáreas. No quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido.
7: Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos.
6: El Partido Popular dice que las comunidades autónomas que gobiernan acudirán a la reunión para el reparto de migrantes, de menores migrantes, agendada para este jueves. Extremadura, Aragón o Castilla y León ya han avanzado que no van a ir, pero dice la Dirección Nacional del PP que sí acudirán. Adriana Jordán.
9: El Partido Popular asegura que va a asistir a esa reunión del jueves con Infancia. El vicesecretario Elías Bendodo ha apostado por escuchar al gobierno, incluso en las comunidades autónomas en las que comparte gobierno con Vox y en la que los tres vicepresidentes de los de Abascal han avisado que van a plantar a la ministra Sira Rego, como es el caso de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
10: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
9: El PP contradice así a su socio del Ejecutivo en tres gobiernos autonómicos y sí asistirá a esa primera reunión para hablar de la coordinación en el reparto de los menores migrantes que han entrado por Ceuta.
11: Hace solo unos minutos Galicia confirmaba su asistencia. La Cámara de Comercio de Ceuta ha ofrecido este mediodía un primer balance de lo que les está costando la crisis migratoria, sabiendo que lo peor es el daño reputacional, las inversiones paralizadas a la espera de que la normalidad vuelva a la ciudad autónoma. De momento ofrecen una cifra a la baja, 28 millones de euros. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
12: Inversiones que se encuentran en la nevera a la espera de ofrecer seguridad. Y precisamente seguridad piden los pequeños comercios para poder abrir. Muchos, ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, prefieren tener la persiana cerrada al no poder contar con vigilancia privada. Las pérdidas de casi 28 millones desglosadas en tres vertientes.
13: Estamos hablando de 7,7 millones de euros ya perdidos. Se añaden a ellos los 10 millones de euros, 10,2 millones de euros, que se entienden que se han perdido como consecuencia de la suspensión de la feria, y luego otros 10 millones de euros que preveemos que, en caso de continuar las circunstancias como están en este momento, van a perderse de aquí al final de agosto.
12: La Cámara reclama medidas urgentes para evitar que la herida abierta no deje más cicatrices. Solicitan medidas fiscales, además de un plan de potenciación del turismo y de recuperación del sector tecnológico.
11: Se lo ha adelantado la SER. El Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de los militares desplegados en Ceuta para prevenir un nuevo intento de cruzar la frontera. Anulados permisos en agosto de todos, incluidos los servicios sanitarios, con el fin, como decimos, de evitar un nuevo intento de cruzar esa frontera después de que el Centro Nacional de Inteligencia haya dado plena credibilidad al llamamiento que circula desde hace días en redes sociales. Otro asunto, tras la polémica por la cesión a Vox de las competencias en materia de violencia machista, el Ministerio de Igualdad ha elegido Andalucía para celebrar su próximo comité de crisis, Laura Gutiérrez.
14: Sí, el objetivo es llevar este comité donde se analiza caso por caso a los territorios más afectados por esta lacra, y Andalucía lo es la región que más asesinatos machistas ha registrado en lo que llevamos de año, 10, y desde que hay registros, 291 mujeres asesinadas. Es la comunidad que acumula casi un tercio del total de víctimas mortales de España. Fuentes del Ministerio de Igualdad confirman que hay una alta preocupación por estas cifras y por el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas después de esa cesión de competencias a Vox. La ministra Ana Redondo todavía está a la espera de poder cerrar la reunión que solicitó la semana pasada por carta a Moreno Bonilla.
11: Titulares del deporte, Sara Núñez, buenas.
15: ¿Qué tal? Muy buenas. Ya esta semana vuelve la Liga. Desde el fin de semana comienzan los partidos, hoy con día de vuelta a los entrenamientos de gran parte de los internacionales mundialistas que disputaron las últimas fases y estaban de vacaciones. La atención estaba puesta en la llegada de Julián Álvarez a los entrenamientos del Atlético de Madrid. No ha pasado por la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero sí que se ha sometido a las pruebas médicas. Empezará con trabajo individual antes de incorporarse al grupo. También se unirán progresivamente a esta dinámica Llorente y Baena. Eso del Atlético de Madrid, pero también regresos en el Real Madrid, ya incorporados los nuevos fichajes Cucurella y Konaté. Junto con la vuelta de Mbappé, en el Barça han vuelto los campeones del mundo Joan García y Eric García, y primer día del inglés Anthony Gordon. Por cierto, pendientes de Bargi, lesionado en el entrenamiento de hoy. Y con tres campeones del mundo, Unai Simón, Laporte y Nico Williams, que han vuelto a entrenar con el Athletic de Bilbao. Cada vez más cerca de este inicio liguero, como comentábamos, pero por cierto, con la noticia que hemos avanzado esta mañana en la cadena SER de que el Rayo Vallecano disputará su primer partido como local en Butarque, tras alcanzar acuerdos con el Leganés. Lo hará en la segunda jornada frente al Alavés. Y fuera del fútbol, en atletismo ya han arrancado los europeos de Birmingham, con 93 españoles luchando por medallas, y en los europeos de natación ya se ha completado la jornada matinal de la prueba en línea, con opciones esta tarde de conseguir medalla en relevo femenino de 4x200.
16: Todos tenemos un pueblo.
17: Este pueblo es una cosa fantástica.
16: El de la infancia, el de los veranos, uno que acabamos de descubrir.
18: Y de todos los que hemos visto, es el que tiene la hora más bonita.
16: Esta noche queremos saber cuál es el tuyo. Tus recuerdos, si te acabas de mudar, cómo es la vida en tu pueblo. O cómo era, sus calles, sus fiestas, su entorno.
19: Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje, encuentro mi sitio.
16: Esta noche en El Faro compartimos historias de pueblos.
20: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
16: En el 681-016731.
20: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
11: Volvemos con todo lo que es noticia este 10 de agosto, en tiempo de hora 14, con Javier Liébana.
20: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: Una i pràcticament 7 minuts, escoltes avui per avui Menorca. Hem començat avui el nostre programa conversant amb el diputat socialista Pepe Mercadal, que ha explicat que està preocupat per la crisi de l'aigua i particularment per la inacció del Consell Insular en aquest tema.
21: Què trobem a faltar des del PSOE Menorca? Que aquesta resposta sigui molt dispar. Cada municipi, cada ajuntament fa el que troba.
1: Això és la primera del nostre programa. I el que tenim encara per compartir la segona no és poca cosa.
22: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Cantria y encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Cantria, hoy y siempre contigo.
23: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 55 céntimos el kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros el kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros el kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
24: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
25: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda, Alin de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
26: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
1: El mes de juliol ens ha deixat bones sensacions a... en més d'un sentit. Ara estem repassant dades i ho fem amb Pime Menorca. Els seus associats han compartit la informació que ens permet, amb aquesta continuïtat de repassar les dades que es fan també des de Pime, el veure i entendre en quin moment estem. Ho comentem a continuació amb Maria García, secretària tècnica de Pime. Bon dia, Maria.
27: Hola, bon dia.
1: 7 de cada 10 empreses han mantingut fins i tot millorar la seva facturació, tot i que no és igual per tots els sectors.
27: Efectivament, així ha estat. Si valoram la temporada passada i tenim en compte que aquest mes de juliol encara hi ha hagut empreses que han incrementat facturació respecte de l'any passat, en general, el mes de juliol ha tingut uns resultats bastant positius. Però sí que és cert que, ja ho hem vist des del principi de temporada, que hi ha alguns sectors en els que els està costant igualar una mica, no?, resultats o estar dins de la mitja de la majoria d'empreses. Aquests sectors és de restauració, cafeteries, bars i restauració, i algunes activitats relacionades amb amb activitats d'oci aquí a Destí, no? Aquest tipus d'activitats que se contracten quantes clientes, o la majoria es contracten quantes clientes aquí, com és el turisme aquí o l'activitat nàutica.
1: És cert que en altres anys, per exemple, hem fet una valoració de si això podria ser per el fet de que el turisme no està tan concentrat, sinó que se va desestacionalitzant, de manera que es reparteix un poc millor. Però no sé si és prest, encara per en aquesta temporada, arribar a la mateixa conclusió.
27: Bueno, nosaltres el que veiem és que, bueno, aquí a Menorca, supos que tots els destins es confirma el que vam poder detectar just després de pandèmia, no? Si ella vols, ve gent, no? Per tant, com més prest arribin els vols a Menorca o més tard se'n vagin, més ens ajudarà a poder desestacionalitzar i a iniciar antes la temporada turística i acabar-la una miqueta més tard. No? Nosaltres el que veiem és que l'evolució que té el nombre de turistes dins d'aquesta temporada, no tenim encara les dades de juliol, però bueno, no veiem que no s'està produint un increment important, no?, d'arribada de visitants com s'havia produït anys enrere. No? Sí que és més notat que a principi de temporada hi ha hagut un increment una mica més gran, no?, que s'hagi pogut tenir després dins el mes de juny.
1: Dins un temps en el que al començar el 2026 estàvem molt pendents de quina podria ser l'afectació que pogués tenir el context internacional, sembla ser que potser no ha estat, no han patit, diguem, greuges, precisament respecte al que pugui ser el tancament de l'estret d'Hormuz.
27: Nosaltres és cert que teníem certa preocupació, no preocupació, sinó certa expectació, però abans que podia passar, perquè, bueno, ens podien passar una cosa i la contrària, no? Que aquesta situació que podia, bueno, ha provocat, no?, situacions econòmiques negatives de determinats països emissors, com i Espanya, evidentment, també, que pogués desmotivar, no?, el fet d'anar-se'n de vacances, o tot el contrari, que el fet de que determinats països tinguin un conflicte important com és que hi ha ara, doncs, podia decantar a determinades nacionalitats cap a altres destins, com podia ser Balears i com podia ser Menorca. Nosaltres, a principi de temporada, vam detectar un petit repunt de turista alemany que ens confirmaven a Mallorca que també l'havien tingut, no? Que a Mallorca tenen el seu, bueno, doncs un dels mercats més importants, que havia tingut un petit retrocés els darrers anys i ara se'n tornava a remuntar i semblava que la causa era precisament que l'alemany deixava d'anar a l'Orient Mitjà i es tornava a decantar cap a Balears. Dins el mes de juliol no han detectat de moment aquesta situació i nosaltres el que veiem és que hi ha certa estabilització. Per tant, no han notat ni en més ni en menys, crec, l'efecte que pogués tenir aquesta guerra. No? Per sort, per sort. Ja mos ha anat bé és que puguem més o menys tenir la mateixa tirada, no?, dins d'aquests mercats, ni en més ni en menys, que teníem els dos riscos.
1: Tornant al tema dels vols, en aquests dies hem pogut veure com hi ha companyies que ja anunciaven que deixaven de fer determinats vols a Menorca, també paral·lelament, hi ha un reforç respecte a nous destins, com per exemple Granada. El balanç implica a nivell de vols que estem en un bon moment o hem de preocupar-nos per el fet que hi hagi algunes companyies que reculin?
27: Bueno, és preocupant en el sentit de que es vol a Bilbao, que és esquí, imagina que és esquí, te refereixes,
1: sí.
27: Semblava que ja estava consolidat, no? I per tant no és una bona notícia que una connexió que teníem consolidada amb una província espanyola deixi de volar, no? Evidentment això no es deu a un sol factor, no? Però bueno, les decisions de les companyies tenen molts elements a tenir en compte. La connexió en Granada, bueno, pues jo no sé si substituirà o no substituirà. El millor que ens podria passar és anar sumant, no? Sobretot en temporada baixa i durant tot l'any. Clar, aquesta circumstància és perquè, o aquesta deixada, no?, de tenir una companyia que deixa de volar des d'un destí, Bueno, doncs jo crec que aquí on s'haurà de fer feina és en Fundació, la Fundació Foment del Turisme, per veure amb quina, quin ha estat la decisió, per què s'ha pres aquesta decisió i si hi ha possibilitats de recuperar-ho. Jo penso que és important que Menorca durant l'hivern pugui anar sumant connexions. Bueno, doncs el que apuntaven quasi als principis de l'entrevista, no? Si estem sense eina per desestacionalitzar, com més vols venguin en l'hivern, més fàcil se mos serà, no? I més motivació hi haurà per l'empresariat per poder obrir cada vegada més prest els seus establiments.
1: Doncs la resta d'indicadors en positiu. Hem d'estar contents també de veure resultats a nivell d'empreses de lloguer de cotxes o del comerç. Sempre interessants un poc en saber quina és la salut del comerç. Respon bé en aquest mes de juliol, com puguin ser les empreses de lloguer vacacional, agroturismes. I tornem per acabar una vegada més al tema d'aquesta dada que no acaba de recuperar, que és la de la restauració. Ens hem de demanar si cal una revisió, per exemple, en els preus dels serveis, o potser és que hem arribat al punt òptim d'establiments i ja no hi ha més negoci a partir d'aquí?
27: Ojalà pogués saber exactament què ha passat, no? Jo crec que aquí conflueixen diversos factors, no? Evidentment, els preus de la restauració han pujat a Menorca com han pujat per tot, doncs degut a un increment d'una sèrie de costos que té l'empresa. Ja ho hem dit en altres ocasions, la despesa del personal és un, sobretot en aquest tipus d'activitats que necessiten mà d'obra intensiva, és un factor bastant, bastant clau a l'hora d'establir els preus a la restauració. No? Matèries primeres, doncs també tots ho sabem, no?, el que costa anar a comprar, per tant, la restauració no són aliens en aquesta circumstància i, per tant, també ho pateixen. En quant a nombre d'establiments, se n'obren, però és que se'n tanquen molts, no? Un exemple és Esport de Mó. Esport de Mó ha perdut un nombre molt important de places de restauració, que de moment no s'estan suplint, no? Clar, la restauració, el que està veient és que ja ho hem apuntat en altres mesos d'aquesta temporada, ja començaven a apuntar l'any passat. El client que visita Menorca és majoritari, no? Té un pressupost més ajustat. Té un pressupost més ajustat, els tiquets de restauració són més baixos que en altres moments o en altres temporades, i el que també estan notant molt és que el servei de migdia està baixant bastant, no? Sigui bé per la temperatura, sigui bé perquè tenen aquest pressupost ajustat i només es poden permetre potser fer un sortir una vegada en el dia. Per tant, jo crec que hi ha diversos factors que fan que, que els resultats d'aquest sector no siguin és que cabria esperar, no?, dins un mes de juliol, que se suposaria, o la tendència o la trajectòria que han tingut històricament és que, juliol i agost és un sector que la seva facturació cada any, darrere any, va en increment. I, en canvi, en les estadístiques d'aquest any, un 45% de les empreses ens han dit que havia facturat menys que l'any anterior, no? Això és una cosa que el sector haurà de valorar i haurà de veure si hi ha possibilitats o hi ha mesures que se puguin prendre per reconduir aquesta situació.
1: Estem xerrant de dades de juliol dins aquest visor econòmic constant que anem fent sempre de la mà de PIME. En continuarem xerrant en els propers mesos, sense dubte. Maria García, gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
27: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
2: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nou 28, Esmercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
26: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
1: 1:21. És el moment que recordem que aquest dijous, que és dia 13 d'agost, i a partir de les 8:30 té lloc una altra de les fites que ens convida a gaudir, Lítica, concretament amb aquests fosquets Lítica. I per tenir més informació, el que fem és apropar-nos a, quasi podem dir, ja un conegut dins del que són aquests festivals. Reiem amb el nostre convidat al programa, Daniel Tarrida. Bon dia.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Perquè sumem un poc Lítica amb Barcelona i hi ha molta gent que ja sap suma, no? Diu, bueno, jo me sona ja que hem tingut el plaer, no? Algun d'aquests anys, perquè he vingut diverses vegades, i té tot el sentit que hi torneu, perquè a més sempre torneu amb alguna cosa nova, com és el cas, perquè duis Leipzig 1723, no?
3: Sí, exacte, sí. En aquest cas el que volem és recrear un moment molt especial i molt important de la vida de Bach, és quan ell va arribar a Leipzig, que llavors es van celebrar unes oposicions per escollir el nou cantor. I en aquestes oposicions s'hi van presentar els músics més rellevants de l'època, els quals entre hi havia, per exemple, Telemann, hi havia Graupner. Llavors el que farem, que és molt interessant a nivell musicològic, és interpretar exactament aquelles àries que ells van presentar per guanyar la plaça de cantor. Llavors, el que també realment és difícil d'entendre ara mateix és que en aquell moment Bach no va guanyar aquestes oposicions, van preferir els altres compositors, però com que van renunciar a la plaça, ell va acabar, diguem, ocupant el càrrec de cantor a Leipzig i realment tenir una importància escrivint La Passió i tot d'obres realment monumentals a Leipzig. Però bé, crec que és molt interessant aquest programa i tota la música de Telemann i de Graupner té una frescor i fa, diguem, d'alguna manera uns passos cap al classicisme. Està com més a prop de Händel i crec que serà un programa molt interessant de poder escoltar.
1: Sempre ens sorpreneu i sempre és un gust tornar-vos a trobar novament a Menorca. Com és un poc l'equip que en aquesta ocasió vos traslladeu fins a Sant Nostre Illa?
3: Doncs s'assembla bastant al format de l'any passat, és a dir, tenim el Barcelona Consort amb un quartet de corda i dos instrumentistes de vent, oboè i traverso, i tots són músics, diguem, de diferents nacionalitats que estan residint a Barcelona i que treballen habitualment amb nosaltres. Per exemple, l'oboista és americana, també, per exemple, el travessista, ell és de Jaén, vull dir que és com de procedències variades, però tots en comú d'estar residint a Barcelona ara mateix i participant del projecte. I les dues solistes són les guanyadores de la Salvat Beca Bach, i tenim a la Maëlie Robain, que ella ja va venir l'any passat, i la Jana Coromines, que ella és la mezzo-soprano guanyadora d'aquest any.
1: Aquest intercanvi de festivals reforça, sens dubte, entenc, l'amistat entre Lítica i Barcelona. Vosaltres sou artistes, músics, si vos moveu. Lítica és un escenari, però tot plegat, com veus en el futur que continuï aquesta relació? Perquè, a més, arribeu en primers d'agost a una illa on hi ha molta gent. Vull dir que el públic no només serà gent de Menorca, sinó que ve molta gent que aprofita que vosaltres esteu per venir també al concert, no?
3: Clar. No, per nosaltres és una col·laboració molt bonica en la qual ja hem presentat programes molt diferents, i també el descobriment va ser que la música barroca s'interpreta amb instruments d'època, llavors és més delicada a nivell acústic, i realment a Lítica funciona era un dubte que teníem, l'aire lliure, les proporcions, i per exemple l'any passat l'acústica va funcionar perfecta per aquest tipus de concert. I bé, nosaltres encantats de poder continuar amb aquesta col·laboració, i de fet, per exemple, el dia següent, el dia 14, anem a la quinzena de Donosti, amb qui també portem alguns anys col·laborant, i bé, sí, es tracta d'una sèrie de xarxes de festivals d'estiu.
1: Mm-hmm. M'atreviria a demanar, i no sé si ho puc, no? O almenys me'n podràs contestar, un poc el com continua a camí a futur, perquè dins el que és el vostre repertori continueu treballant, investigant, aportant nous elements dins del que és Bach, que sembla que Bach no s'acaba mai.
3: Doncs sí, per exemple, diguem, una idea que presentarem l'any vinent, que bueno, encara no, això no ho hem parlat amb Lítica, però en tot cas amb Lítica el que fem és els expliquem la programació que tenim, i si ells veuen alguna cosa que pot encaixar per dates o per tipus de format, doncs llavors intentem portar-ho. Però sempre busquem que hi hagi algun punt d'interès, per exemple, l'any vinent són els 300 anys que es va escriure La Passió segons Sant Mateu. Llavors estem preparant un programa, que és el coral més famós de La Passió, veure com el van desenvolupar altres compositors contemporanis de Bach. I llavors podem escoltar, d'alguna manera, aquesta melodia tan famosa, però amb altres tipus d'escriptura. Són, per exemple, com a idea, però que té un lligam realment amb el 2027, etcètera.
1: Doncs recordeu, aquest dijous, a partir de les 8:30, Fosquets Lítica rep Barcelona amb aquest Leipzig 1723. Viatgem amb el temps en un moment singular, amb una barreja de sons que ens transportaran a més d'un indret, amb tot el que és el Barcelona Concert. Avui ho hem comentat amb el seu director, i Clavecí, també.
3: Sí.
1: Daniel Tarrida, gràcies per haver estat amb nosaltres al nostre Avui per Avui Menorca, com sempre, un gust.
3: Un plaer, doncs fins aviat.

0: extingir. Bones tardes, mallorquinistes. Ja tornant-se per aquí, eh? Després d'assumir i assimilar els disgusts i esfriar dels descens. Ara que està de moda el tema, aquest descens ve a ser com un eclipse, eh? Perquè mos tapa el sol, el llum, l'alegria, la il·lusió. Però com passa amb aquest fenomen atmosfèric, és una cosa efímera. I la llum, l'esperança i el sol tornarà a brillar, perquè la història mos demostra que el Mallorca sempre torna. Ja s'han acabat les costellades, les petxanques, la pretemporada, el Mundial i tot aquest dois, dissabte, ja comença la lliga Hypermotion, Hypertension, i mos visita el Bayern de Valladolid. Ara, a la fi, comença el bo. I és que un autèntic mallorquinista patidor passa pena sense estiu i tot, és que es colla nuts, és un do. Un mallorquinista ja ha passat pena a Marbella, a l'estai de Marbella. No entenc com abans anàvem allà a Font Romeu per entrenar fresquets. Cago en dir que Marbella fa més quilo que aquí, conyo. Fa una bàsquia més pesada que un argentí o un mundial. Cago en dir. No és contador. Un autèntic mallorquinista passa pena pel límite salarial. Després d'ingressar 50 o 60 milions d'euros més 6, 7 o 18 de s'ajuden els descent, un mallorquinista passa pena. Quedarà remanente per mercat d'hivern. Cristo, quina penada. Un autèntic mallorquinista, però també està eufòric en els nous fitxatges. Això sí, no n'ha vist jugar ni un, ni 5 minuts, però està eufòric perquè van dir que són bons, beníssim, millor així. El que sí pareix que són fitxatges molt compensats. Si vos fixeu, tots són espola de la lletra A, tots són en lletra A, dos Arnau, un Antonio, que també cap en bu, en lloc d'Antonio li un Antonio, per rimar amb Arnau, Antonio, Adrián, Àlex, tot comencen per la lletra A, espola de sa. S'han d'entendre per collons. Arnau Tenas, quita-nos les penes. Arnau Puimal, que esperem que ho faci bé, perquè si no li diran Arnau Muimal. Antonio Roca, el senyor Roca, per si qualcú ha d'anar en els vàters i el cor no funciona. Àlex Sala de Màquines, gran centrocampista, diuen. I Adrián Fuente de les Tortugues, saps si t'està assegurat. Això sí, és que és tot un incògnit d'aquest jove central francès, eh? No saps si és un bou o una vaca. O bou, vaca, semaforo. Li diuen. Està bé posar un semàfor de central, eh? Però esperen que estiguin vermell i no passi ningú, perquè si està semàfor en verd, mal assumptó. Per eclipse també és d'en Josep Cerdà, tapant el dolor de la partida d'en Jan Virgili. Eh? Si és que finalment passa la revisió metge del Brujas, eh? Que aquesta és una altra. Si no passa de l'ISO, no passa de Lluís Padre Ortells, mos posarà seguint amb un altre A. Adrián Liso. I ja estaria igual a falta de qualque altre nou, a pesar també que qualcun mallorquinista es troben que haurien de reforçar un poc sa defensa, que els inspira amb menys seguretat que sa boia aquesta llarga que han posat allà a sa playa de Ceuta. No han perdut sa pretemporada. Sí que hem de reconèixer que els primers rivals eren un poc magres, el halal, el fatal, etc. Però ja tenim el primer títol de la pretemporada, la ciutat de Palma, ni més ni manco, que davant el campió d'Europa, el PSG, que això sí, se va presentar amb més reserves que una bodega de vin de la Rioja. També passava pena el mallorquinisme per una nova exhibició d'en Cito Lubumbo. I finalment van fer un empat dissabte davant el Herrenfenbergen, aquest de la lliga, de la punta de lliga. De moment ningú ha pogut amb aquest Mallorca 26-27. I que duri, ara que comença el bo. El Luis García vol un davanter diferencial. Li duran un manetotèrmic, ja m'ho vol venir. La foscor de l'eclipse aviat passarà i tornarà a sortir el sol i el llum, perquè la història així ho diu. El Mallorqueta sempre torna. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Como siempre, espectacular la firma de Pep Esberro, que lo tendremos los lunes, o mejor dicho, después de cada partido, ¿no? Así que, dicho queda.
2: Creo que hay que subirle el sueldo porque este año hay 42 partidos.
1: Sí, es verdad, más crónicas, es verdad. Lo hablaremos con él, que seguro que me lo recordará eso, que le estoy dando más trabajo. No sé, vamos a ver qué tal empieza contra el Real Valladolid, que en principio no parece fácil, ¿eh? No. El arranque del Mallorca.
2: En segunda división no hay ningún partido, no hay ninguno, fácil. ¿Eh? A veces ganas un día, ya te digo, habrá partidos de goleada, pero por sorpresa. Pero cualquier partido, yo he visto el año pasado, he visto unos cuantos partidos, yo que sé, del Burgos, de equipos así que son, que no llegaron a jugar el playoff y tal vez estuvieron ahí, pero son equipos muy, muy, muy incómodos, son, sobre todo en sus campos, son equipos perros, como digo yo, que te muerden desde el primer minuto.
1: Vamos a intentar disfrutarlo, el periplo hasta la primera división, a ver si lo consigue el Real Mallorca, y nada, aquí lo contaremos todo en Ser Deportivos Baleares. Hoy hemos arrancado y nos queda mucho hasta junio. ¿O no, Miguel?
3: Sí, nos queda mucho. Yo creo que vamos a ganar Valladolid y a mí me da buenas sensaciones lo que transmite Luis García y el equipo.
1: Esperemos que así sea. Gracias, Miguel. Gracias, Nacho García Mayo. Gracias, Nico.
4: Gracias.
1: Nos marchamos. Hasta luego. Adiós.

0: Andalucía.
1: La ventana.
2: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
3: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
4: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca.